Ja eres beautiful amb el fort vés. Anar que s'ho fers croc, em fas croc a glifa. Ja ho anar que n'hi ha i et top grafta en op treina. Op fort fer l'aïna. S'ha achter sits gefreia, nou is jij en jouw man. Bouw computer analysis.